Aquests són els nostres consells. Mans inflades. Si se vos inflen les mans per cansament o per problemes de reg sanguini, poseu-les en remull amb aigua calenta salada durant un minut. Poseu 5 cuarades de sal per cada litre d'aigua. Després, amb un pot d'oli d'oliva, efectueu un massatge. Notareu un gran benestar.

0: Som Virginia Tobin, dels Vall de Mosa.
1: Hola, Manu, i hola a tots els oients de Ràdio Murta. Una abraçada molt forta des d'aquí, des de Vall de Mosa. I, Manu, gràcies. Una ferrada molt forta a tots.

filla és ma d'opereta, és la reina del cap d'allà. Sempre mos vol fer riure,

parles, ves tard. Fa mig per allà on passa, té molt clar lo que es nega.

coneguem les nostres dites i refranys. A l'any que ve, cosa faré. Ho diuen des qui fan bons propòsits, però no els acompleixen.

Hola Manu, hola estimats oients de Ràdio Murta. Som en Llorenç Santa Maria. Vos envio una forta abraçada a tothom. Escoltau Ràdio Murta, que posa bona música. Salut per tots.

0: Santa Magdalena de Palma.
1: Sona Marga de Espilerí.
2: Sona Margalida de Campanet.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Aquests són els nostres consells. Llevar etiquetes adhesives. Heu comprat una vaixella o una sèrie d'objectes que tenen etiquetes adhesives i no sabeu com eliminar-les? Banyeu l'etiqueta al líquid rentavidres amb alcohol. Deixeu que s'empapi bé i en 20 minuts podreu eliminar-les sense que quedin restes d'adhesiu.

0: una rebaja de 100 euros.
1: Som en Joan de Solla.
2: Som de Cati de Sant Sardina.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

Aquests són els nostres consells. Gerros romputs. Vos ha caigut i s'ha romput el gerro que més vos agradava i s'ha fet mil bocins? Bé, idò, aferrau els trossos amb una bona cola i escruix que vos quedin les rellenaus amb popa de malla seca. Després, introduïu la peça dins una olla i la bolliu uns 10 minuts. Vos quedarà com a nou.

Ateneu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Tomeu Barceló S.A.

0: Soy Brígida, llamo de András.
1: Son de María de Tar.
0: Son de María de Bulla.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Aquests són els nostres consells. Fer nets objectes de paia. Quan s'acaba l'estiu és el moment de fer nets i guardar els objectes de paia que hem utilitzat durant aquesta estació estival. Perquè quedin ben nets, mescleu suc de llimona i blanc d'ou amb un pinzell suau al banyau i fregueu l'objecte amb bones. Deixeu-ho aixugar i quedarà perfecte.

0: Comença el teu projecte amb confiança. A Duran t'ajudam a fer-ho realitat amb tot el que necessites molt a prop teu. Ens trobaràs a Palma, Calvià, Santanyí i Alcúdia. Duran, proximitat, qualitat i inspiració. Tenim tot el que necessites per al teu projecte. Ceràmica, bany, cuina, armaris i vestidors. Duran, sempre a prop teu.
1: Si heu pensat renovar el vostre tresillo, sofà, butaques, cadires, tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllant 13 de Palma, té la solució, ja que tenim taller propi i un gran sortit de teles per poder retapissar el vostre mobiliari. A més d'una gran varietat de cortines, estors, edredons, coixins, visiteu també la nostra exposició de tresillos i butaques. Tapisseries Borràs també té un gran sortit de teles especials nàutiques per poder retapissar el vostre barco. Tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllant 13 de Palma. Telèfono 971 24 66 78.
2: Aigua potable Martí Serra.
3: Vos oferim a domicili aigua per olluts, per piscines, per regar i per beure.
4: Servim per tot Mallorca.
3: Amb total garantia i registre de sanitat. Martí Serra.
5: Telèfono 971 44 31 44. 971-44-31-44.
2: Aigua potable Martí Serra.
1: Coneguem les nostres dites i refranys. Can Bea fa bon brau. Se diu quan se fa ús de l'experiència amb bons resultats.
6: Esta tarde, que tarde, la vida nos espera a los dos. De noche tu cuerpo y mi cuerpo

0: María Alfonso del Pondinca.
1: Soy Alarde de Palma.
2: Soy Ana de Senyoteria.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 del matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir el nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I que la vostra música l'escoltam de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

0: Saps que amb només 5.000 euros pots reservar la teva pròpia vivenda a les Illes Balears? I no, no estem parlant d'un lloguer. És casa teva. Grup Amb Tu construeix vivendes assequibles, amb preus protegits i sense finançament bancari. Grup Amb Tu. Benvingut a casa.
1: Esta casa se vende sola. En internet pone que vale...
2: Hay algo que solo entiendes cuando llevas años en esta profesión. Que no hay dos ventas iguales. En Fincas Fiol llevamos casi 30 años sabiendo leer lo que otros solo publican. Que cada casa tiene su historia y que cada operación su estrategia. Fincas Fiol. No vendemos casas. Cambiamos vidas.
3: En Instaladora Cardel, con más de 50 años de experiencia en el sector industrial y hotelero, somos expertos en instalaciones de salas de caldera, fontanería, climatización, gas natural y GLP, vapor, aceite térmico y mantenimiento integral. Nuestro compromiso es claro, eficiencia energética, confianza y trabajo bien hecho.
4: Instaladora Cardel, calidad y profesionalidad a su servicio en calle Cambalero número 5 del Polígono Cambalero y en instaladoracardel.es.
5: Cada dia, centenars d'infants i les seves famílies es troben cara a cara amb una de les experiències més dures de la seva vida, el càncer infantil. Darrere cada tractament, de cada avanç i de cada esperança, hi ha investigació. A l'associació L'Estrella d'Anna Marta treballem per impulsar projectes que canvien vides i apropen noves oportunitats de curació.
6: La data és 23 de maig i el lloc és la finca de Sant Marí. Farem un sopar benèfic a favor de l'associació L'Estrella d'Anna Marta, allà on juntarem música, solidaritat i gastronomia, té una nit màgica que esperem que puguem ajudar dia i demà moltes persones i moltes famílies. Es podrà comprar les entrades a la pàgina web l'estrellaannamarta.com.
7: Marxarem caminant per les estrelles i amb el somriure que tu sol sabies fer.
8: Joana, has vist que el gasoil tornarà a pujar?
9: Sí, ho havia sentit. I per això jo ja he fet pedir de gasoil Sambi ara...
8: Pues jo faré el mateix. No vull pagar més.
9: Calla, i si dius que vas sentit a Ràdio Murta, tindràs un descompte especial, Fernando.
8: Gasoil Sambi. Ràpid, proper i de confiança. Més informació a gasoilsambi.info.
10: Ràdio Murta, si t'agrada, comparteix la nostra música. La música d'aquí. Mami!

Aquests són els nostres consells. Conservar el jamón. El tall dels jamons, si veus que han de durar un parell de setmanes, és bo tapar-lo amb un pedaç banyat amb un poc d'oli d'oliva. En el moment en què torneu a tallar, estarà perfecte.

0: Cada dimecres a les 10 del vespre vos esperam a Benestar 360 a Canal 4 Televisió, un programa que vol ajudar a viure millor amb consells útils d'especialistes en salut, ment i benestar. Perquè l'objectiu és clar, viure molt d'anys però sans i feliços. No ho oblideu, Benestar 360, cada dimecres a les 10 del vespre a Canal 4 Televisió.
1: En Palmer Inmobiliaria entendemos que tu hogar es una de las decisiones más importantes de tu vida. Por eso, desde hace más de 25 años, te acompañamos a comprar, vender o alquilar, escuchando lo que realmente necesitas. Entra en palmerinmobiliaria.com. Soluciones inmobiliarias que se adaptan a tu vida. Palmer Inmobiliaria.
2: Cada dia, centenars d'infants i les seves famílies es troben cara a cara amb una de les experiències més dures de la seva vida. El càncer infantil. Darrere cada tractament, de cada avanç i de cada esperança hi ha investigació. A l'associació L'Estrella d'Anna Marta treballem per impulsar projectes que canvien vides i apropen noves oportunitats de curació.
3: La data és 23 de maig i el lloc és la finca de Sant Marí. Farem un sopar benèfic a favor de l'associació L'Estrella d'Anna Marta. Llavors juntarem música, solidaritat i gastronomia. Té una nit màgica que esperem que puguem ajudar dia de demà moltes persones i moltes famílies. Es podrà comprar les entrades a la pàgina web l'estrellaannamarta.com.

coneguem les nostres dites i refranys. Allà on ell posarà el drap, jo hi posaré les tisores. Es diu per indicar una gran enemistat o antagonisme entre dues persones.

la ràdio Murta m'agrada molt pensar en tu. M'oblid de tot, no penso en res, vull ser feliç i res més. Per tenir un dia a dia agradable, profitós, llarg i lluent, tan lluent que un cègol pogués veure i un so que et

d'aquesta vida, no sa quantitat d'amics que tens. Tal vegada triant qualitat, sa roda és més petita, els valors estan presents.

0: Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Chest Bias Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Chest Bias Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
1: ¿Te apetece una escapada perfecta? Campicafort te espera del 15 al 17 de mayo. 3 días y 2 noches en un hotel de 4 estrellas en un entorno único cerca del mar. Con todo incluido, con bebida, relax, diversión y desconexión total. Un destino ideal para disfrutar de playa, tranquilidad y buen ambiente en Mallorca. Reserva ya en el 641-756-289. Campicafort, tu escapada empieza aquí con Bonagen.
2: Nueva temporada en Gaspar Bou, ropa masculina en muro. Atención personalizada, especialistas en tallas grandes, ropa juvenil, sport, trajes, moda internacional. Teléfono 971-5371-63, 53-71-63. Su tienda de ropa para hombre es Gaspar Bou. Calidad al mejor precio. Abierto mañanas y tardes. Sábados y domingos abierto por la mañana. Lunes cerrado. Calle Mossèn Jaume Mollet, junto a Ayuntamiento de Muro. Gaspar Bou.
3: Hola, Radio Murta. Soy la Coloma de Sona Oliva. Mano, que qualsevol de matí me va posar aquesta cançó que quan comença el programa de les 10 posen-me per en Joan Nadal, que la canta, que és preciosa. I la vull dedicar per mi amo, per la nostra filla, la nostra neta Tassier, totes aquestes persones que mos veiem, aquestes amigues que mos veiem el dijous, per la Francisca de Menorca, per la Nati de Son Oliva, per la Fina de Son Serra, per la Eulàlia i seu papito, per José Luis de Son Ferriol, i per en Tomàs Navarro, i per totes aquestes persones de Ràdio Murta, de residències, de clíniques, per totes elles que se posin millor, per el meu fiol i també per tots els malaltats. Manu, per tu i per en Vicent, el millor, espero que estiguin millor, Manu, un beso

de Ràdio Murta. M'agrada molt pensar en tu. M'oblid de tot, no penso en res. Vull ser feliç i res més. Per tenir un dia a dia agradable, profitós, llarg i lluent. Tan lluent que un cègol pogués veure i un soc

aquesta vida, no sé quantitat d'amics que tens. Tal vegada triant qualitat, la roda és més petita, els valors estan presents.

0: Som en Manu Blanco i vos espera a tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la una del migdia, vini comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via a comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter, ses veus d'en Joan Nadal.
1: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria de Noguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina del Con Viajes i Padrón Son Pardo, restaurants Les Torres i Vini Comprat.
1: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, amb les càmeres de Canal 4 Televisió.
1: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren
2: Pimem, Kairos, Colònia, Grup Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu i Compro Oro Plaza Progreso.
3: ¿Dientes fijos en un solo día? En Clínica Dental Aragón 33 es posible. Somos especialistas en implantes de carga inmediata. Entras a la clínica y sales con una nueva sonrisa el mismo día. Además, ortodoncia invisible para niños y adultos y ahora con blanqueamiento dental incluido. Porque nunca es tarde para sonreír mejor. Visítanos en Palma, en Calle Aragón 33. Clínica Dental Aragón 33. Tu nueva sonrisa empieza hoy.
4: Buenas tardes, hermano. Son María de Petro, de Cret, a veure si per dimecres me pot posar una cançó d'Antoni Molina, jo soy minero. El de dir que en el Francisco de Menorca, en la Nati de Sant Oliva, en la Coloma, en el Miguel de Portichal, en el Tomà Navarro, en el meu amo, que està a l'hospital, i en el meu fill o meu, que també van d'operar d'escó. I a tu, en els nens, i a la teva dona, i a ta mare. I a l'Alba d'ell, en la Lluís Rinca, en la Margalida de Campanet, i de Pedro, en la Florentina, en la Belciana, en la Mateu Beaz i la seva dona, en la Simó i en la Maria, en la Francisca, en Joana, i en el seu home, l'Antoni, i en la Maria Antoni, de la Penisaria, en la Madalona de Sant Guineu, i en la Catalina, en la Marga del Brollador i en el Carlos. En el Bernat i en el Paloni, en el Brollador. I en el Francisco Munà i la seva dona. I en el Martí Caramella i la seva dona, també. I en el Joan de Sestany i la seva dona. I a totes que hi fiquen a Ràdio Murta, i a la meva germana Catalina. En el meu fill Llorenç, en el meu net Llorenç, en el meu net. I en la Patricia i a la Nina, en la Martineta, en la Maria Magdalena i en el Mateu, i en la dona nens. I en la Justa, a la dona d'en Tomeu. A tots. Les desig aquesta cançó. Per dir-me que si pot ser. Si pot ser de primera hora. Que serà el canal, si, que per lo millor serà el canal, si no serà el canal, l'escolta igual. M'enduré la dieta a l'hospital. I en el Tomeu, ja ho sé qui és. I a tots els que criden a Ràdio Murta. Fins una altra. Adéu.

0: nuestro viaje de cuento de hadas. Descubre la magia de la región francesa de Alsacia. ¿Estás listo para sumergirte en un cuento de hadas navideño? Alsacia es el destino perfecto para ti. Del 26 al 30 de noviembre, caminar por las calles de Colmar, con sus casas medievales y canales pintorescos. Visitar el mercado de Navidad de Estrasburgo, uno de los más antiguos y hermosos de Europa. Degustar deliciosos platos navideños como el foie gras y el bûche de Noël. Un entorno invernal mágico y pintoresco. Mercados de Navidad auténticos y festivos. Gastronomía deliciosa y tradicional. No te pierdas esta oportunidad de vivir una Navidad inolvidable en Alsacia. Reserva tu viaje ahora. OK Travel. Contacto Jacqueline. 664-203-674.
1: A cada millor, hi ha un lloc on el foc xerra i se can respon. Benvinguts a Restaurant Bonanza. Brases enceses, can sucosa i aquella loreta que te teu des d'esquerrer fins a la taula. Comparteix, brinda i disfruta. Bonanza és aquell moment que comença amb fam i acaba amb un somriure. Reserva avui i deixa que el foc faci la seva màgia.
2: Cada dia, centenars d'infants i les seves famílies es troben cara a cara amb una de les experiències més dures de la seva vida, el càncer infantil. Darrere cada tractament, de cada avanç i de cada esperança, hi ha investigació. A l'associació L'Estrella d'Anna Marta treballem per impulsar projectes que canvien vides i apropen noves oportunitats de curació.
3: La data és 23 de maig i el lloc és la finca de Sant Marí. Farem un sopar benèfic a favor de l'associació L'Estrella d'Anna Marta. Llavors juntarem música, solidaritat i gastronomia. Té una nit màgica que esperem que puguem ajudar el dia de demà moltes persones i moltes famílies. Es podrà comprar les entrades a la pàgina web lestrellaennamarta.com.
4: Marxarem caminant per les estrelles i amb el somriure que tu sol sabies fer.
5: Som en Florencio Vinca i voldria, per favor, si podria ser, que em volessi una cançó del Divo, que miren pràcticament totes, si hi ha temps per porri un poporri, i si no, després, la cançó que tu vulguis, que miren tot. I dedicaria les palmesanos també a tots els que m'ho escolten i també pues, a tota aquesta gent que m'ho reunim els diumenges per ballar un poc i per descriure'm-nos. I els saluts a tots i fins a l'altre. Moltes gràcies.

0: Dental Doctores Bonín y Liñares. Empresa familiar con todas las especialidades a su entera disposición y de toda confianza. Y hace más de 35 años. En Jaime III 13, segundo piso de Palma. Teléfono 971-71-9864. Y en Inca, calle Obispo Llompart 97, Entresuelo. Teléfono 971-50-48-80. Mejoramos estética y somos expertos en implantes y ortodoncia invisible. Financiación a medida. Clínicas Bonín y Liñares.
1: Bon dia! Has sentit parlar de la trobada de gent gran a Lluc? És una jornada molt especial per compartir, retrobar-nos i passar un bon dia. Dia 17 de maig de 2026 al Santuari de Lluc. Si hi vols participar, ho has de demanar al teu club o associació de gent gran. No ho deixis passar, t'esperam a Lluc. Grup Way, fent camí.
2: Hola, bon vespre, Ràdio Murta. Mira, sóc la Francisca de Menorca i voldria per dia 13, si pot ser, la cançó Un Año Más, perquè tinc una neta, la Libertat, que viu a Coruña. Fa 10 anys que es va casar. I de part de Sàvia i tota la família li volem dedicar, si pot ser, per Ràdio Murta, aquesta gran cançó. I després, de passo, en el Lluís Sallinca, en Àngelo de la Torre, en el senyor Tomàs Navarro, en la Maria Magdalena de Santinyí, en la Issa de Rafalnau, en la Maria de Palma, en la Nati de Sant Oliva, en la Fina de Sant Serra, en la Coloma de Sant Oliva, en... Ai, ara no me'n recordo. No ho sé, això m'he perdut. En la Maria de Petra i en Eulàlia de Sant Ferriol, que li diuen... i pels locutors, la seva senyora, els seus fills, la samareta també, i tots els que escolten Ràdio Murta. Bueno, si pot ser, per dia 13, aquesta cançó, qui toca és d'aquell de Canàries, que ja no sé com li diuen. Un any o més, per la meva neta, que fa anys que es va casar. Vale? Si pot ser, si no, quan puguis. Moltes gràcies. Bon vespre.

0: Som Manu Blanco i vos espera a tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la una del migdia, vini comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter, ses veus d'en Joan Nadal.
1: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria Zanoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina del Con Viajes i Padrón Son Pardo, restaurants Ses Torres i Vini Comprat.
1: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, en ses càmeres de Canal 4 Televisió.
1: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren
2: Pimem, Kairos, Colònia, Group Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu i Compro Oro Plaza Progreso.

0: Som en Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la 1 del migdia a Vini Comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
1: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria Zanoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcon Viajes. Tickets a la venda a qualsevol oficina d'Alcon Viajes i Padron Son Pardo, restaurants Ses Torres i Vini Comprat.
1: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, amb ses càmeres de Canal 4 Televisió.
1: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren
2: Pimem, Kairos, Colònia, Grup Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu i Compro Oro Plaza Progreso.

0: Ahora es el momento tanto de compra como de venta del oro, otra vez en récord histórico. Y en Compro Oro de Plaza Progreso actualizamos el precio cada 60 segundos. Síganos en comprooroplazaprogreso.es.
1: Forn de Sacreu, els millors pans pagesos de Mallorca fets en forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de Sacreu, tastau també la nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de Sacreu, obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar lo que vulgueu en el número 971-66-54-13.
2: Hola, bon dia, sóc la Cati de Llumajó i m'agradaria escoltar una cançó d'en Juanan Vidal. La cançó que m'agradaria escoltar és Cati, se la dedic a tots els que escolten Ràdio Murta, com sempre, a ma mare en Antònia de Llumajó, en el meu fill, en el meu net, i un beso molt fort per tu, Manu, i moltíssimes, moltíssimes gràcies per tot.

0: ¿Oyes eso? No es el verano, es tu terraza pidiendo ayuda. ¿Una sauna al aire libre? Tenemos la solución. En Toldos Palma no vendemos simples toldos, creamos auténticos oasis. Toldos y pérgolas a medida, elegantes, resistentes, con motores y automatismos para que su uso sea fácil y cómodo. Llámanos al 971 28 46 98 o entra en toldospalma.es. Toldos Palma. Ponemos sombra donde más la necesitas.
1: Comença el teu projecte amb confiança. A Duran t'ajudam a fer-ho realitat amb tot el que necessites molt a prop teu. Ens trobaràs a Palma, Calvià, Santanyí i Alcúdia. Duran, proximitat, qualitat i inspiració. Tenim tot el que necessites per al teu projecte. Ceràmica, bany, cuina, armaris i vestidors. Duran, sempre a prop teu.
2: Bon dia, Ràdio Murta, sona Joana de Sa Cabana i de Sant Pere. M'agradaria sentir Angelitos Negros, de Machín. M'encanta aquesta cançó.

0: Cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971-56-57-17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.
1: Una altra cridada pels deutes? Una altra vegada el telèfon que no atura de sonar? Escolta, ja basta de patir per dobbers. Ara és hora de tornar a començar. Amb Baleares Sin Deuda te pots acollir a celler de segona oportunitat i cancel·lar els teus deutes de manera legal. Baleares Sin Deuda. 971-773-693. BalearesSinDeuda.com.
2: Bon dia, Ràdio Murta. Som en Jaume i Telefontinca. Bé, aquest pit m'agradaria sol·licitar la cançó Adelita, per en Nat King Cole. Aquesta cançó la dedica en Tomeu Naina, d'Esperança, en Paquita, en Pilar i en Fàtima. Moltes gràcies. A reveure.

0: Si heu pensat renovar el vostre tresillo, sofà, butaques, cadires, tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllant 13 de Palma té la solució, ja que tenim taller propi i un gran sortit de teles per poder retapissar el vostre mobiliari. A més d'una gran varietat de cortines, estors, edredons, coixins, visiteu també la nostra exposició de tresillos i butaques. Tapisseries Borràs també té un gran sortit de teles especials nàutiques per poder retapissar el vostre barco. Tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllant 13 de Palma. Telèfon 971 24 66 78.
1: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Ahora es más fácil que nunca. Envíanos tu mensaje de audio por WhatsApp al 691 82 53 21. Repito, 691 82 53 21. Cuéntanos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu voz también suena.
2: Hola, bon dia, Manu. Som la Margalida de Campanat i te demanaré una cançó que m'agrada molt, que és Te quiero tanto, amor, don José Guardiola. I la dedicaré a el senyor Tomàs Salferes de les Forces Espanyoles, a la Francisca de Menorca, a la Maria de Tolleric, a la Maria de Petra i a en Jaume i n'Antoni a Barceló de Campos, de la Barrala, i per tots els oients de Ràdio Murta. Moltes gràcies, Manu. Fins una altra.

0: Som en Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la una del migdia a Vini Comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via a comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
1: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria Zenoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina d'Alcón Viajes i Padrón Son Pardo, restaurants Ses Torres i Vini Comprat.
1: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, amb ses càmeres de Canal 4 Televisió.
1: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren
2: Pimem, Kairos, Colònia, Group Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu i Compro Oro Plaza Progreso.
3: Vale, Manu. Mañana es mi santo. ¿Me dedicas una canción, la de Billie Jean de Michael Jackson? Please. Thank you.

La nostra música heu de telefonar al telèfon 971-43-9785. Heu de dir el vostre nom, de bon mos telefoneu, la cançó que voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I si la voleu per un dia en especial, mos ho deis en temps perquè la puguem preveure.

0: son de Margarita de Escarricho. Son de Margarita de Rosal.
1: Mira, me llamo Petra, llamo desde Establiment.
2: Radio Murta, una radio d'aquí feta per la gent d'aquí.

0: No se molesten ir a tráfico. Nosotros le retiramos el coche, lo damos de baja y le pagamos. 971-43-1078. 43-1078. Con Pérez Molestias, ninguna. Y problemas, menos.
1: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Déjanos un mensaje en nuestro contestador automático. Solo tienes que llamar al 971 43 97 85. Repito, 971 43 97 85. Y contarnos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu música también tiene historia. Llámanos y haz que suene.
2: ¿Te imaginas recorrer Andalucía en una experiencia única? Con Bonayen, descubre Sevilla, Huelva y la Ruta Columbina del Descubrimiento Americano en un viaje de 6 días y 5 noches. Del 4 al 9 de junio de 2026, un viaje completo como los grandes circuitos organizados, con vuelos incluidos desde Palma, hotel, excursiones, visitas culturales y almuerzos. No lo dejes escapar y reserva ya tu plaza en el 641-756-289. Bonayen. Vive Andalucía como nunca.
3: Escolta, escolta, saps on puc fer una matrícula així ràpid que no té gens de temps?
4: Clar que sí, a Naibor te la fan al moment i tenen tots els models homologats.
3: Però només fan matrícules?
4: Que va, tenen de tot, senyalització de trànsit, sortides d'emergència, cartells de vado, balissaments i també les plaques per saber si un local està autoritzat per la conselleria.
3: Perfecte, però tinc un problema. La meva cosina és que no és de Mallorca.
4: Cap problema, home. Naibor envia a totes les illes. A totes.
3: Ja tenc clar. Naibor és el que necessit.
4: A punt d'idò. 971-46-98-00. A més, són agudíssims.
5: Amics, oients de Ràdio Murta, molt bon dia a tots. Sóc en Pau Piqué. Us volia traslladar la meva salutació des de la península i dir-vos que aviat espero poder estar aquí a Mallorca, com he fet diverses vegades que he vingut, i saludar-vos directament des de l'emissora. I ja sé que molta gent em coneix, a part de com a cantant, per doblador de pel·lícules, i he doblat molts actors, però és que el personatge que m'ha fet més popular va ser un personatge que doblava a la Bola de Drac. Això ho saben els seguidors de la Bola del Drac. A veure si coneixeu la veu del personatge. Ok? amics, això és un truc! No veieu que és un truc, això? Bon dia a tots i disfruteu d'aquest paradís que teniu. Salutacions, Manu. Fins a la propera.

0: Atención, novedades en Can Matías y Miquel. Nuevos precios en su buffet libre. De lunes a viernes, 18 euros adultos y 9 euros niños. Sábados, 22 euros adultos y 10 euros niños. Y domingos, 27 euros adultos y 11 euros niños. Recuerda, menú infantil hasta los 8 años. Reserva ya tu mesa en el 971-42-73-20. Estamos en carretera de Manacor, kilómetro 4, rotonda de Son Yatxer. Can Matías Miquel, comer bien sin complicaciones.
1: Cada dia, centenars d'infants i les seves famílies es troben cara a cara amb una de les experiències més dures de la seva vida, el càncer infantil. Darrere cada tractament, de cada avanç i de cada esperança, hi ha investigació. A l'associació L'Estrella d'Anna Marta treballem per impulsar projectes que canvien vides i apropen noves oportunitats de curació.
2: La data és 23 de maig i el lloc és la finca de Sant Benet. Farem un sopar benèfic a favor de l'associació L'Estrella d'Anna Marta. Llavors juntarem música, solidaritat i gastronomia. Té una nit màgica que esperem que puguem ajudar el dia de demà moltes persones i moltes famílies. Es podrà comprar les entrades a la pàgina web l'estrellaennamarta.com.
3: Marxarem caminant per les estrelles i amb el somriure que tu sol sabies fer.
4: Ja és aquí, Universitat de Mallorca, on trobaràs estudis universitaris i màsters oficials. 4 campus, a Inca, Palma, Coll d'en Rabassa, Jaume III i online. Formació innovadora, titulacions oficials amb alta ocupabilitat, pràctiques empreses i projectes socials. Estudia a ADEMA. Vine a descobrir la teva vocació i el teu futur. Universitat de Mallorca, el teu campus.
5: Ai, vull menjar pizza. No, que ahir ja en vaig menjar. Millor carn, o peix, o alguna cosa lleugera. Uf, saps què? Anem a l'estació de Sant Llorenç. Allà ho trobarem tot.
6: Reserva ja al 871-87-34-44, que segur que està ple.
5: Ai, Déu meu, quina il·lusió anar a l'estació de Sant Llorenç. Segur que trobam alguna cosa que ens agradi.
6: L'estació de Sant Llorenç. Menjar bé i passar-ho millor.
7: Porque las enfermedades o accidentes de su mascota no entienden de horarios, Marta Ferrer, veterinaria, a su servicio las 24 horas. Servicio de urgencias veterinarias en el teléfono 635-39-11-45. Y también fisioterapia veterinaria y terapias alternativas para caballos y todo tipo de mascotas. Marta Ferrer, urgencias veterinarias 24 horas. Teléfono 635-39-11-45. Cuidamos de su mascota como si fuera nuestra.

Aquests són els nostres consells. Roba d'hivern. Quan guardeu la roba d'hivern, no oblideu d'introduir dins els armaris uns saquets en cotó i pell seca de llimona. A més de donar una bona olor a tota la roba, mantindran a ratxa a les arnes.

0: Estás escuchando Radio Murta, la radio que más te gusta, con Manu Blanco.
1: Esporles, esbrollador. En cuina oberta tot el dia, des de les 10 de matí, de dilluns a diumenge. Menú diari de dilluns a divendres. Dissabtes, diumenges i festius, menú especial. Tapes variades d'entrants com frit mallorquí, callos, caragols. Peus de porc, escabetxa, aubergines farcides de baquellà, ensalades, gazpacho, pambolis i ses millors carns. Porcella fregida, arròs de costella de porc i sipi. Informació i reserves en el 971-61-05-39. 61-05-39. En el passeig del rei 10 d'Esporles, restaurant Esbrollador. Voyage, voyage. Pensar en viajar és pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo. Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971-72-58-28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca.
2: Hola, soy Francis Cervera de Los Brincos y envío mi más cordial saludo para los oyentes de Radio Murta. Hasta luego, amigos.

coneguem les nostres dites i refranys. Qui dona del que té, menja del que no té. Significa que el que obsequia un altre sol ser obsequiat d'aquest.

0: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. Or per Grams. Amb pàrquing gratuït. Or per Grams.
1: Vinicanella. La muntanya es troba amb el mar. Disfruta d'uns instants, entrevistes infinites i moments de calma. Experiència mediterrània, entrevins i converses que s'allarguen mentre el sol es pon. Restaurant Vinicanella. Relats, sabor i ambient a cada plat.
2: Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971 140 981.

Aquests són els nostres consells. Bolso de pell. Teniu un bolso de pell de color fosc que ha perdut la brillantor de quan era nou? El podeu recuperar si el poseu damunt una superfície plana i li apliqueu per totes les parts vaselina. Deixeu un moment i per treure lluentor fregueu delicadament amb un altre pedat suau. Si el voleu guardar, utilitzeu una bossa de tela o una funda vea de coixí. Així no s'arrossarà.

0: En el corazón de Palma, en la calle San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe que en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75.
1: A Mallorca hi ha mil llocs per menjar, però només hi ha un on l'aire t'acaricia mentre ho fas. A Soratge, la brisa no falla mai, ni el bon menjar. Vine i descobre això i deixa que l'aire et conti el secret. Restaurant Soratge. T'esperam en Esport Verd a Calabona. Reserva al 971-84-0120. Soratge, el racó on la brisa té taula reservada.
2: Saps que amb només 5.000 euros pots reservar la teva pròpia vivenda a les Illes Balears? I no, no estem parlant d'un lloguer. És casa teva. Grup Amb Tu construeix vivendes assequibles, amb preus protegits i sense finançament bancari. Grup Amb Tu. Benvingut a casa.
3: Coneguem les nostres dites i refranys. Les figues i els amors, les primeres són les millors. El primer amor provoca sentiments més forts que els altres.

0: A este vino le falta cuerpo y a la tortilla le falta sal.
1: No dejes que el cuñado de turno sea tu única publicidad. Ven a Bon Profit, cuéntanos tu historia y demuestra quién manda en los fogones. Entrevistas para hostelería que sí funcionan. Llámanos al 971 21 19 20. Porque somos aquí. Som la Table Bow. Voyage,
2: voyage. Pensar en viajar es pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo. Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971 72 58 28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca. Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971 048 978. 971 048 978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams.

0: Esporles, esbrollador. En cuina oberta tot el dia, des de les 10 de matí, de dilluns a diumenge. Menú diari de dilluns a divendres. Dissabtes, diumenges i festius, menú especial. Tapes variades d'entrants com frit mallorquí, callos, caragols. Peus de porc, escabetx, aubergines farcides de baquellà, ensalades, gazpacho, pambolis i ses millors carns. Porcella fregida, arròs de costella de porc i sipi. Informació i reserves en el 971-6105-39. 6105-39. En el passeig del rei 10 d'Esporles, restaurant Esbrollador.
1: Cada dia, centenars d'infants i les seves famílies es troben cara a cara amb una de les experiències més dures de la seva vida, el càncer infantil. Darrere cada tractament, de cada avanç i de cada esperança, hi ha investigació. A l'associació L'Estrella d'Anna Marta treballem per impulsar projectes que canvien vides i apropen noves oportunitats de curació.
2: La data és 23 de maig i el lloc és la finca de Sant Marí. Farem un sopar benèfic a favor de l'associació L'Estrella d'Anna Marta. Llavors juntarem música, solidaritat i gastronomia, té una nit màgica que esperem que puguem ajudar dia i demà moltes persones i moltes famílies. Es podrà comprar les entrades a la pàgina web l'estrellanamarta.com.

Per poder vendre els seus productes s'ha de donar a conèixer. A Ràdio Murta l'assessoram i aconsellam sense cap compromís. Ràdio Murta, Departament de Publicitat 691-82-53-21. 691-82-53-21.

0: Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Chest Bias Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Chest Bias Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
1: A l'antiga estació de Sant Llorenç, el tren ja no hi passa, però els sabors sí que hi fan una aturada obligatòria. A l'estació restaurant t'esperen pizzas fetes amb font de llenya, cuina mediterrània i un ambient ple d'història. Puja a l'andana del bon gust, comparteix moments i deixa't endur. L'estació, pròxima aturada, disfrutar.

0: Aquests són els nostres consells. Esclata-sangs. Quan cuineu esclata-sangs dins una paella, comenceu en el foc fort evitant posar sal. Així, eliminareu tota l'aigua del seu interior. Després, baixeu el foc i poseu sal.
1: Som en Manu Blanco i vos espera a tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la una del migdia, vin i comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
2: Siempre me ha gustado la música.
1: Maria Zanoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcon Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina del Con Viajes i Padrón Son Pardo, restaurants Ses Torres i Vini Comprat.
2: Pero me vuelve loco.
1: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, en ses càmeres de Canal 4 Televisió.
2: ¿Dónde yo voy?
1: Col·laboren
3: Pimem, Kairos, Colònia, Grup Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu i Compro Oro Plaza Progreso.
4: Martí Serra!
5: Vos oferim a domicili aigua per olluts, per piscines, per regar i per beure.
6: Servim per tot Mallorca.
5: Amb total garantia i registre de sanitat. Martí Serra.
7: Telèfono 971-44-31-44. 971-44-31-44.
4: Aigua potable, Martí Serra!
0: Si heu pensat renovar el vostre tresillo, sofà, butaques, cadires, tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllant 13 de Palma té la solució, ja que tenim taller propi i un gran sortit de teles per poder retapisar el vostre mobiliari. A més d'una gran varietat de cortines, estors, edredons, coixins, visiteu també la nostra exposició de tresillos i butaques. Tapisseries Borràs també té un gran sortit de teles especials nàutiques per poder retapisar el vostre barco. Tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllant 13 de Palma. Telèfono 971 24 66 78.

Coneguem els nostres dites i refranys. De flor de ametler dins el gener n'omplen paners. Els ametlers florits en el gener corren perill de no arribar a fruitar.

pretenc que em faran mal. Si sóc estrany i sense fons, o simplement sóc diferent, digue-m'ho tu. No són res.

0: Si vols participar, ho has de demanar al teu club o associació de gent gran. No ho deixis passar, t'espera a Malluc. Grup Way, fent camí.
1: Moment ara per escoltar un consell de la teva infermera de la mà del COIVA.
2: Sabies que les caigudes són una de les principals causes de lesions en persones grans i que moltes es poden evitar? A casa, petits canvis poden fer la diferència. Bona il·luminació, eviteu estores que patinin, no deixeu cables sense enganxar, procureu mantenir els passadissos sense trastos pel mig i treu calçat tancat. Al bany, les barreres donen més estabilitat i recordeu, millor si ens aixecam a poc. Cuidar-se és guanyar autonomia.
1: Aquest és un consell infermer d'autocura de la Comissió de la Cura a les Persones Grans del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de les Illes Balears.

0: son vial de Sindiotería.
1: Soy Fina de Sonserra.
2: Soc en Blai de Caladón.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent de

0: Forn de Sa Creu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets en forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de Sa Creu, tasteu també la nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de Sa Creu, obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971-66-54-13.
1: Domingo 17 de mayo, vuelve la emoción a la Plaza de Toros de Inca. A las 18:30 horas, gran corrida mixta con 6 imponentes toros, 2 para Rejones y 4 para Lidia. Con figuras como Guillermo Hermoso de Mendoza, Borja Jiménez y Marco Pérez. Una tarde de arte, valor y tradición que no te puedes perder. Domingo 17 de mayo a las 18:30 horas, vive la intensidad y siente la emoción en una gran tarde de toros en Inca.
2: Restaurant Can Quirante de Sant Jordi vos convida en els amics, clients, així com en els oients de tot l'equip, tot de Ràdio Murta, a venir a Sant Jordi el pròxim diumenge, dia de 7 de maig, a la 24 Fira d'Escaragal. Ah, i podeu venir des de Palma, en el bus número 14, 1131, que passa per Sanal. O sigui, que ja ho sabeu. Restaurant Can Quirante, Sant Jordi, número de telèfon, 971-7420-68. 971-7420-68. Pues esperam. I recordeu que si voleu un bon que regal menjar, a Can Quirante heu d'anar.
3: Para tu total tranquilidad, la mejor elección es Ismaro Seguros, en Llucmajor. Empresa familiar y cercana con gran vocación de servicio. Con todos los seguros que puedas necesitar, con atención personalizada. Seguros de hogar, vida, salud, automóviles, decesos, ahorro, etc. Con una gran marca detrás como es Occident. Ismaro Seguros, en calle Bisbet y Xiquet 61 de Llucmajor. Teléfono 610-174-528. 610-174-528. Ismaro Seguros, agencia exclusiva de Occident.
4: Xarcuteria Mateu Fiol. Els millors productes i embotits mallorquins, sobrassades, patés, botifarrons, quemaiot. Local 3233 del Mercat de l'Olivar, davant la rampa de Mercadona. Únic puesto obert tot el dia, des de les 7 de matí a les 8 de vespre. Xarcuteria Mateu Fiol. Els millors jamons, de bellota, ibèrics, palanganes de formatges, tables d'embotits ibèrics i tota aquesta de fiambres. Xarcuteria Mateu Fiol.
5: Una altra cridada pels deutes? Una altra vegada el telèfon que no atura de sonar? Escolta, ja basta de patir per dobbers. Ara és hora de tornar a començar. Amb Baleares Sin Deuda te pots acollir a celler de segona oportunitat i cancel·lar els teus deutes de manera legal. Baleares Sin Deuda. 971-773-693. Baleares Sin Deuda.com.
6: Som en Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la 1 del migdia, vini comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter, ses veus d'en Joan Nadal.
7: Siempre me ha gustado la música.
6: Maria Zanoguera i riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venda a qualsevol oficina de Con Viajes, Hipòdrom Son Pardo, Restaurants Les Torres i Vini Comprat.
7: Pero me vuelve loco.
6: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, en ses càmeres de Canal 4 Televisió.
7: ¿Dónde yo voy?
6: Col·laboren
8: Pimem, Kairos, Colònia, Group Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, i compro oro Plaza Progreso.
6: Així que ja ho sabeu, així és com començam el programa d'avui, que ja són quasi de 6:25. Bono, però escolta'm, en Bono de U2 va fer 66 anys l'altre dia, per cert. Que val molt la pena. Dia 20 de juny, és la gran trobada de Ràdio Murta, que no has de venir vestida de blanc. No has de venir vestit de blanc, encara m'ho demanen. Si vols venir vestida de blanc o vestit de blanc, tindràs regal segur. No vol dir que si no vens de blanc no tinguis regal. No he dit això, eh? No. Que si vens vestida de blanc o vestit de blanc, segur que en tens. Això és una altra cosa. Molt bones tardes, vos saludo un servidor. Som en Manu Blanco. Què tal, com estem? Avui tenim un especial molt guapo quan acabem el programa, ja vos contaré, que és en Stevie Wonder, que ha fet 76 anys, com el meu... un dels actors preferits meus, que és en Gabriel Byrne, que també n'ha fet 76. Richie Valens, que has fet 13 anys, va morir allà, bé, va tenir aquella desgràcia, 18 anys devia tenir. I n'Antonio Vega, aquest sí que va acabar malament. Ai, Déu meu, aquest que pots, aquest que pots. Anem amb la primera cridada.
9: Bones tardes, hola.
10: Hola.
9: Amb qui xerram?
10: Con Mari de Palma.
9: ¿Qué tenemos que escuchar, Mari?
10: Al grupo Ultravox, la canción Viena.
9: ¿A quién se la dedicamos?
10: Te la dedico a ti, en primer lugar, a todos los oyentes de Radio Murta en general, a Carlos y a Juanjo, a los de Conecta Balear, a los de Gober Balear, a los de Servicio Ayuda a Domicilio, a los de la ONCE, a los de la Fundación Aldaba, a todo el que le guste y que la disfrutemos juntos.
9: Gracias, buenas tardes, hasta luego.
10: Bueno, hasta luego. Me gustó la canción de ayer de Eddie Grant, aunque no era la que yo quería.
9: No, no sé cuál es la que tú querías, pero si te gustó, ya me va bien, ya estoy contento. Gracias por llamar, buenas tardes.
10: Hasta la que quería era la de I can't get enough of you,
9: sí.
10: Pero no era la que quería, aunque me gustó.
9: Pues ya me alegro. Hasta luego, buenas tardes.
10: Hasta luego.
9: Dios.
6: Bon, anem a Muro, perquè jo sa trobada de Ràdio Murta, pues sí, si puc aniré vestit de blanc. I si no vaig vestit de blanc, lo que te puc assegurar és que aniré vestit en sa roba de Gaspar Bou. Això segur.
11: Nueva temporada en Gaspar Bou. Ropa masculina en Muro. Atención personalizada. Especialistas en tallas grandes. Ropa juvenil, sport, trajes, moda internacional. Teléfono 971-53-71-63. 53-71-63. Su tienda de ropa para hombre es Gaspar Bou. Calidad al mejor precio. Abierto mañanas y tardes. Sábados y domingos abierto por la mañana. Lunes cerrado. Calle Mossèn Jaume Mollet, junto a Ayuntamiento de Muro. Gaspar Bou.

0: Mira, has sentit parlar de la trobada de gent gran a Lluc? És una jornada molt especial per compartir, retrobar-nos i passar un bon dia. Dia 17 de maig de 2026 al Santuari de Lluc. Si hi vols participar, ho has de demanar al teu club o associació de gent gran. No ho deixis passar, t'esperam a Lluc. Grup Way, fent camí.
1: I cada divendres a les 5 i mitja de Sora Baixa, a les coses d'Esguell, aquí a Ràdio Murta. Anem amb una altra criada. Bones tardes, hola.
2: Bones tardes, mona.
1: Amb qui xerrem?
2: Amb un Lluïsa tinc jo.
1: Què hem d'escoltar, Lluïsa?
2: Vull escoltar Rebel·lete pel tiempo, pues Café Quijano.
1: I a qui ho dediquem?
2: Li dedicaria als meus fills, als meus, nets, i a tu i al teu fill, a la teva família, també. Moltes gràcies, mano. Fins una altra.
1: Gràcies, bones tardes. Adéu, adéu, adéu, adéu, adéu. Mon, anem a Esporles en Esbrollador, clar que sí. Esporles, Esbrollador. En cuina oberta tot el dia, des de les 10 de matí, de dilluns a diumenge. Menú diari de dilluns a divendres. Dissabtes, diumenges i festius, menú especial. Tapes variades d'entrants com frit mallorquí, callos, caragols. Peus de porc, escabetxa, aubergines farcides de bacallà, ensalades, gazpacho, pambolis i ses millors carns. Porcella fregida, arròs de costella de porc i sipi. Informació i reserves en el 971-6105-39. 6105-39. En el passeig del rei 10 d'Esporles, restaurant Esbrollador.

0: Rancho Bonanza, abierto de martes a domingo de 12 del mediodía a 12 de la noche, con cocina abierta excepto de 17 a 19 horas, con menús caseros de martes a viernes y siempre con las mejores carnes de primera. Amplio parking propio en la misma puerta del restaurante, comida deliciosa, trato familiar inmejorable, con terraza maravillosa y sala tradicional. En Rancho Bonanza, lo más importante eres tú. Rancho Bonanza, que reviolés sin número, Serenal. Teléfono reservas 971 26 1087. Móvil WhatsApps 633 26 00 16. Síguenos en las redes sociales. Rancho Bonanza. ¡Bono! ¡Bonísimo!
1: Cada dia, centenars d'infants i les seves famílies es troben cara a cara amb una de les experiències més dures de la seva vida, el càncer infantil. Darrere cada tractament, de cada avanç i de cada esperança, hi ha investigació. A l'associació L'Estrella d'Anna Marta treballem per impulsar projectes que canvien vides i apropen noves oportunitats de curació.
2: La data és 23 de maig i el lloc és la finca de Sant Marí. Farem un sopar benèfic a favor de l'associació L'Estrella d'Anna Marta. Llavors juntarem música, solidaritat i gastronomia. Té una nit màgica que esperem que puguem ajudar dia de demà moltes persones i moltes famílies. Es podrà comprar les entrades a la pàgina web l'estrellaennamarta.com.
3: Marxarem caminant per les estrelles i amb el somriure que tu sol sabies fer.
4: Vaquero, Western Park es tu parque acuático ambientado en el lejano oeste, en el que la diversión siempre está cargada. Más de 20 atracciones, navega el río salvaje, disfruta en el Gran Cañón y si te atreves, la bestia te espera a más de 30 metros de altura. Diversión para toda la familia. Compra tu entrada en westernpark.com y ven a sentirte como un auténtico vaquero.
5: Descubre Tres Globes. Servicio a domicilio de agua embotellada en botellas retornables. Evita los envases de un solo uso y no generes tantos residuos. Somos una empresa mallorquina sin ánimo de lucro, cuyos beneficios se destinan a personas con un diagnóstico de salud mental. Con nuestras furgonetas eléctricas y energía solar, cuidamos del planeta. Cada compra apoya a nuestra comunidad. Elige producto local, elige sostenible, elige agua Tres Globes.
6: Cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971 56 57 17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.
0: Així és, Can Manolo, a Cala Ratjada. Sabeu que Martí Serra i Transports Maraneu participen a la gran trobada de Ràdio Murta? Sí, sí, sí. És una de les marques, dels comerços, dels negocis, de les empreses mallorquines que participen a aquesta gran trobada de Ràdio Murta de dia 20 de juny que tu no te pots perdre.
7: Aigua potable, Martí Serra!
8: Vos oferim a domicili aigua per olluts, per piscines, per regar i per beure.
9: Servim per tot Mallorca.
8: Amb total garantia i registre de sanitat. Martí Serra.
10: Telèfono 971 44 31 44. 971 44 31 44.
7: Aigua potable, Martí Serra!
0: Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971 72 58 28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca. Així és el Centro Dental de Barón de Pinopar, clar que sí. Per cert que avui fa 76 anys Stevie Wonder. casi nada. I just called to say I love you. Solo llamé para decirte que te quiero.

Si heu pensat renovar el vostre tresillo, sofà, butaques, cadires, tapisseries Borràs, en Esquerra Tomàs Rotllant 13 de Palma té la solució, ja que tenim taller propi i un gran sortit de teles per poder retapisar el vostre mobiliari. A més d'una gran varietat de cortines, estors, edredons, coixins, visiteu també la nostra exposició de tresillos i butaques. Tapisseries Borràs també té un gran sortit de teles especials nàutiques per poder retapisar el vostre barco. Tapisseries Borràs, en Esquerra Tomàs Rotllant 13 de Palma. Telèfon 971 24 66 78.

0: Som del Pereta i vull enviar una salutació a en Manu Blanco i, com no, a tots els oients de Ràdio Murta. Moltes felicitats a tothom. Visca la bona música de Ràdio Murta. Ai, Pereta, que has tornat de veta.
1: Som en Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la 1 del migdia a Vini Comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via a comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter, ses veus d'en Joan Nadal.
2: Siempre me ha gustado la música.
1: Maria Zanoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcon Viajes. Tickets a la venda a qualsevol oficina de Con Viajes i Padrón Son Pardo, restaurants Les Torres i Vini Comprat.
2: Pero me vuelve loco.
1: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, amb les càmeres de Canal 4 Televisió.
2: ¿Dónde yo voy?
1: Col·laboren
3: Pimem, Kairos, Colònia, Group Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, i compro oro Plaza Progreso.
1: Així és, i en Piment serà gros. Serà gros el que mos estan preparant els nostres amics de Piment. Molt bé, avui disfrutarem d'un especial Stevie Wonder. També recordarem la figura d'en Richie Valens i n'Antonio Vega. Hi ha una versió d'aquella cançó tan guapa d'en Antonio Vega, El sitio de mi recreo, que m'encanta. És d'en Rosario, d'en Rosario Flores. I ja sabeu que cada divendres a les 5 i mitja de l'hora baixa les coses d'esguell aquí a Ràdio Murta. No
4: caminem sols. Bon dia. Has sentit parlar de la trobada de gent gran a Lluc? És una jornada molt especial per compartir, retrobar-nos i passar un bon dia. Dia 17 de maig de 2026 al Santuari de Lluc. Si hi vols participar, ho has de demanar al teu club o associació de gent gran. No ho deixis passar, t'esperam a Lluc. Grup Way, fent camí.
1: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valoram les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. O per Grams. Estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971 048 978. 971 048 978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams.

0: Pensar en viajar es pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo.
1: Cada dia, centenars d'infants i les seves famílies es troben cara a cara amb una de les experiències més dures de la seva vida, el càncer infantil. Darrere cada tractament, de cada avanç i de cada esperança, hi ha investigació. A l'associació L'Estrella d'Anna Marta treballem per impulsar projectes que canvien vides i apropen noves oportunitats de curació.
2: La data és 23 de maig i el lloc és la finca de Sant Verí. Farem un sopar benèfic a favor de l'associació L'Estrella d'Anna Marta. Llavors juntarem música, solidaritat i gastronomia. Té una nit màgica que esperem que puguem ajudar el dia de demà moltes persones i moltes famílies. Es podrà comprar les entrades a la pàgina web l'estrellanamarta.com.

0: Estil local, darreres tendències i canvi d'imatge, perquè la moda té una essència pròpia. Ja ho saps, cada dimecres a les 9, a Canal 4 Televisió, Fashion Fair.
1: Així és, Fashion Fair, avui a les 9 del vespre, aquí a Canal 4 Televisió. Molt bé, ara disfrutarem d'un especial Stevie Wonder. Especial Antonio Vega, també. I recordarem en Richie Valens, que fa moltíssims anys que va morir, i molt jovenet que era. Sí, sí, sí, tenia un futur espectacular. Amb bon rock and roll que feia, i va ser dels primers que va cantar, va fer rock and roll amb espanyol. Sí, sí, sí. Un dels seus èxits és La Bamba, d'en Richie Valens. Però si me deixeu, començarem aquest especial amb aquests artistes tan bons que tenim avui en la versió que varen fer Los Lobos. Una ferrada, un servidor, som en Manu Blanco. Fins demà, aquí a Ràdio Murta. I si t'agrada, digueu-ho als teus amics.

Esporles, esbrollador. En cuina oberta tot el dia, des de les 10 de matí, de dilluns a diumenge. Menú diari de dilluns a divendres. Dissabtes, diumenges i festius, menú especial. Tapes variades d'entrants com frit mallorquí, callos, caragols. Peus de porc, escabetxo, aubergines farcides de baquellà, ensalades, gazpacho, pambolis i ses millors carns. Porcella fregida, arròs de costella de porc i sipi. Informació i reserves en el 971-61-05-39. 61-05-39. En el passeig del rei 10 d'Esporles, restaurant Esbrollador. Voyage, voyage. Pensar en viajar es pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo. Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971-72-58-28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca.

0: Creu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinari i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-65-0304. 65-0304. Tomeu Barceló S.A. Som en Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la una del migdia, vini comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via a comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter, ses veus d'en Joan Nadal.
1: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria Zanoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcon Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina de Con Viajes y Padrón Son Pardo, Restaurants Ses Torres y Vini Comprat.
1: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, en ses càmeres de Canal 4 Televisió.
1: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren
2: Pimem, Kairos, Colonia, Group Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu i Compro Oro Plaza Progreso.
1: Aguanta.
0: Para tu total tranquilidad, la mejor elección es Ismaro Seguros, en Llucmajor. Empresa familiar y cercana con gran vocación de servicio. Con todos los seguros que puedas necesitar, con atención personalizada. Seguros de hogar, vida, salud, automóviles, decesos, ahorro, etc. Con una gran marca detrás como es Occident. Ismaro Seguros, en calle Bisbe Teixiquet 61 de Llucmajor. Teléfono 610-174-528. 610-174-528. Ismaro Seguros, agencia exclusiva de Occident.
3: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 des de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir al nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I que la vostra música l'escoltam de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

0: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Déjanos un mensaje en nuestro contestador automático. Solo tienes que llamar al 971 43 97 85. Repito, 971 43 97 85. Y contarnos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu música también tiene historia. Llámanos y haz que suene.
1: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? Oh, per grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Oh, per grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. Oh, per grams. Amb pàrquing gratuït. Oh, per grams. Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971 140 981.

0: amb Lluís, des d'aquí, des de Senyol.
1: Mira, és la nena Maria Francisca de Solla.
2: Som en Jaume, aquí d'aquí de Sant Cervera.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Sabíeu que en Bernat Estaràs, integrant del grup musical Els Valldemossa, era de més pintor i firmava les seves obres pictòriques en el pseudònim de Bernat Raüll?

Aquests són els nostres consells. Engraça en el trispol de fusta. Per eliminar una taca de grasa d'estrispol de fusta, mescleu argila i unes gotes de vinagre. Apliqueu la mescla damunt la taca. Espereu que s'eixugui i lleveu-la amb un pedaç banyat amb aigua. L'argila absorbirà la grasa.

coneguem les nostres dites i refranys. Uns neixen amb estrella i altres estrellats. Vol dir que uns neixen amb bona sort i altres amb dolenta.

Manu Blanco, Ràdio Murta, moltíssima felicitat, molt d'anys. Manu, Salonjos, com estàs? Des d'aquí, de Ciutadella de Menorca, ja ho saps.